0: d'agost del 2026. Anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio, però primer anem en el horatge.
1: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
2: L'horatge.
0: Avui la temperatura màxima serà de 32, la mínima de 25, l'índex ultravioleta és de 8, no hi ha probabilitat de precipitació i el vent vindrà des de l'est i el sud-est a 15 i 10 km per hora. Primer parlarem en l'incendi a Tírig i és que el Consorci Provincial de Bombers de Castelló continua treballant en els treballs d'extinció de l'incendi forestal declarat en la vesprada del divendres 7 d'agost a la localitat de Tírig. Des del Secopi

0: ha celebrat una reunió a les 9 hores d'aquest dilluns en el lloc de comandament avançat que es troba a la localitat de Tiritz. L'incendi continua actiu en la seva extinció, treballen 21 mitjans aeris, més de 50 mitjans terrestres i més de 300 efectius. S'ha calcinat 810 hectàrees i ha afectat a un perímetre de 21 quilòmetres. La població de Catí continua evacuada, 47 persones romanen en l'alberg provisional en el poliesportiu de Xert. Així mateix s'han reallotjat a 8 persones més majors i dependents a la residència de Morella, atès que l'incendi segueix actiu i els efectius continuen treballant en la seva extinció. La Diputació de Castelló agraeix la prudència i responsabilitat dels veïns i prega a la població seguint les indicacions i protocols establits per la Guàrdia Civil. I d'això també ens parla l'alcalde de Tiritz, Juanjo Carreras, i aquestes són les seues paraules.
1: Bon dia, soc Juanjo Carreras, l'alcalde de Tiritz. Pues realment la situació ha canviat bastant d'ahir a avui. Tot el que ahir paixia impossible, pues este any s'ha pogut treballar molt bé gràcies a la humitat, que era de 80%. La zona sur de l'incendi, la zona de Tiritz, està molt controlar, estan acabant de refrescar-ho tot perquè esperem prou vent esta vesprà i perquè no hi hagi cap susto. I en la zona nord de l'incendi, la zona de Catí, que han estat fent contrafocs esta nit, també no hi ha flames en este moment, només hi ha fum, estan també reforçant les avionetes per a refrescar-ho tot i bueno, esperem que a lo llarg del dia la cosa se vagi solucionant i estem en aquest moment encara en situació 2 d'emergència. Esperem que demà puguem passar 1 i poquet a poquet se doni per controlat i per extinguit aquest foc que ens està afectant i que, bueno, pues que ha sigut un mal de cap durant uns dies, per així que no avançàvem, però al final, gràcies al treball de tots els que han estat participant en aquest incendi, tant de les autoritats com de tots els treballadors, pues al final han aconseguit que la cosa aniria menys i esperem poder-lo extingir en breu.
0: I ara sí, passem en la programació de les festes de la comarca. Ens anem a Rossell i és que avui a les 11 tindrà lloc les atraccions d'inflables aquàtics a la piscina municipal. A les 11 també tindrà lloc el campionat de BTS al Pinaret del camp de futbol municipal. A les 12 seran les fases finals del torneig de pàdel. A les 6 de la vesprada, la segona edició de les Olimpiades entre colles i mini-olimpiades per als més menuts. A les 9, el sopar de sobaquilla amb temàtica festa eivissenca. I a les 11:30, el ball amb el grup La Dècada Prodigiosa. A continuació, tindrà lloc la disco mòbil Building Sound. I ens anem cap a Càlig, que també estan de festes, i avui a les 12 tindrà lloc els bous a la Puja Eixida des de la plaça de Bous fins al Torill de carrer Benicarló. Per la vesprada a les 6:30 la cercavila de l'agrupació musical Vila de Càlig des de les 7 fins a les 9 al Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglès, l'exposició dels treballs de les mestreses de casa i de l'aniversari de la colla de dansaineres. A l'Auditori del Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglès, des de les 7 fins a les 9, jocs de fusta i tallers per als més menuts. Des de les 7, vesprada de bous de la ramaderia Hermanos Bellés i en acabar la tarda de bous, l'eixida de la ramaderia d'Ivan Meseguer pels carrers del costum. En finalitzar la vesprada de bous, vaca embolada de la ramaderia d'Ivan Meseguer pel carrer Larrabal, organitzat pel veïnat del carrer Larrabal. I a les 12:30, nit dels 80, en finalitzar disco mòbil. Un altre poble al que li quede res per a les festes majors és Traiguera, i de la programació de com seran les festes ens parla el seu alcalde, Javier Ferrer.
2: Bueno, pues, com bé has dit, no? Del 13 al 23 pues, traguiré, tornem a estar immersos, no? En les nostres festes majors. Però bueno, és un repte, no? Cada any les festes al final són un repte, no? Perquè nosaltres sempre li donem molta importància, no? Pensem que tots els recursos que s'inverteixen a les festes són en prou de la nostra població, no? Per molta gent les festes són les seves vacances i nosaltres no els agarrem com a tal, no? La importància que tenen per, bueno, per tot el seguit d'actes, per tota la participació que comporta i per tot lo que l'impacte, no? Que tenen dins del nostre poble i dins de la nostra comarca, no? Perquè al final les festes d'un poble pues, sempre se veuen, no? en gent d'altres pobles que venen a visitar-nos i això, i la veritat és que pues, bueno, pues, ho afrontem pues, com una vegada més pues, no? Pues, en la responsabilitat que ens toca, en les ganes que tenim de que se facin festes, no? I de que bueno, sortiguem bé i esperem pues, que siguin del gust de la gent, no?
3: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
4: Som la Coca-Cola i els mentos.
3: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar. Yeah!

I ens anem a cert, i és que avui a les 5 de la vesprada tindrà lloc els Jocs Aquàtics a la piscina municipal de Xert, subvencionats per la Diputació de Castelló. A continuació tindrà un berenar per a tots els xiquets i xiquetes a la pista de tenis que està patrocinat per l'Ajuntament, i a les 10 de la vesprada tindrà lloc el concert del grup de guitarres de Xert a l'Església Vella, on està el cementeri vell. I passem a Sant Jordi, i és que han tancat ahir una nova edició de la seva mostra d'oficis tradicionals amb un balanç molt positiu després d'un cap de setmana en el que la localitat es va convertir en un dels principals punts de trobada del turisme de l'interior de la província. La 24a edició d'aquesta cita declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic ha tornat a plenar les carrers i les places del municipi de tradició, artesania i activitats, en la participació de més d'un centenar d'artesans i demostracions en directe dels oficis tradicionals. Fins ací les notícies d'aquest matí. Que tingueu molt bon dia.

0: Hoy por hoy.
1: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
2: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
3: Un rayo de luz que entró por mi ventana.
2: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
3: De corazones rotos, mi
2: consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Rayba. Estamos en el Polígono Industrial de Benicarló, en el teléfono 964-460798. Toldos Rayba, somos profesionales. Más de 30 años nos avalan.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaròs, en FIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos...

0: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
1: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic com t'enganxo rient.
2: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 11 d'agost del 2026. Avui contem amb Mercedes García, regidora de Turisme a Vinaròs, que ens parle de la programació d'estiu, de la Biblioplatja i de l'eclipsi de demà. A més, també tenim a l'alcalde de Traiguera, Javier Ferrer, que ens parla de les festes majors de Traiguera 2026.
3: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. En aquest cas contem en la presència de l'alcalde de Traiguera, Javier Ferrer. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
2: I bueno, fem l'entrevista perquè quede poquet perquè es comencen les festes de Traiguera. Com s'afronta des de l'Ajuntament aquestes dades tan importants per al municipi?
4: Bueno, pues, com bé has dit, no? Del 13 al 23 pues, Traiguera tornem a estar immersos, no?, en les nostres festes majors. Però bueno, és un repte, no? Cada any les festes al final són un repte, no? Perquè nosaltres sempre li donem molta importància, no? Pensem que tots els recursos que s'inverteixen a les festes són

0: on són en pro de la nostra població, no? Per molta gent les festes són les seves vacances, i nosaltres ens agarrem com a tal, no? La importància que tenen per, bueno, per tot el seguit d'actes, per tota la participació que comporten, per tot lo que l'impacte, no?, que tenen dins del nostre poble i dins de la nostra comarca, no? Perquè al final les festes d'un poble, pues, sempre se veuen, no?, en gent d'altres pobles que venen a visitar-nos, i això, i la veritat és que, pues, bueno, pues, ho afrontem, pues, com una vegada més, pues, no? Pues, en la responsabilitat que ens toca, en les ganes que tenim de que se facin festes, no?, i de que, bueno, sortiguem bé, i esperem, pues, que siguin del gust de la gent, no?
1: Has mencionat que, bueno, la gent té vacances o que venen de fora, s'espera molta gent per les festes?
0: Bueno, sempre puja la població, no? A l'estiu, pues, tenim cases de molta gent que són de fora, i la veritat és que, pues, bueno, un poble com el nostre, crec que som sobre 1.400 habitants, no, en xifra exacta no arribem, però, bueno, pues, a festes, pues, probablement siguem 2.000 persones, no? Del mes del poble. Llavors, pues, en este increment de la gent, no?, i en tota la gent que s'espera, pues, bueno, quan hi ha actes que són una mica més especials, no?, pues, bueno, igual com siguen els bous, el dia de la presentació, dies d'estos que són més senyalats, pues, bueno, el poble, pues, la veritat és que té un creixement important, i, pues, bueno, en això estem.
1: I, bueno, què suposa també per a Traiguera que arriben les festes, tant des del punt de vista social com des del punt de vista econòmic?
0: Bueno, pues, el que comentem, no?, quan més gent hi ha, no?, pues, diguéssim, el poble, entre cometes, se fa important, no?, i econòmicament, pues, per les empreses i comerços i establiments que viuen no només de les festes, però que sí que tenen un clar caràcter vinculat en aquest tipus d'actuacions, però la veritat és, pues, bueno, que s'incrementa, no? Sí que vull pensar que són dies que van millor, però, bueno, també la càrrega de treball per tota la gent estos dies, pues, pensa que en 10 dies concentres a molta gent, són moltes hores, molta feina, i, pues, bueno, des d'aquí també, pues, no, agrair-los, no?, que donen este servei, perquè, pues, treballar quan es fan festa, no?, a vegades no és el més bonic, però sí que quan tens aquestes faenes, la gent, per lo menos els que estem a l'altra part, el que ens toca és agrair-ho, no?
1: I parlant d'això, quin paper tenen les associacions, les penyes, les comissions en l'organització?
0: Nosaltres sempre ho hem destacat, no?, des de que estem a l'Ajuntament, sempre hem dit que al final, de fet, ja me'n recordeu, no?, l'any passat vam fer la inauguració de la plaça del poble, no?, i al final hi vam ficar la força d'un poble, no?, i vam fer un homenatge a tota l'associació en el Cal Ficant l'Uzú, una maniseta a la mateixa plaça, no? No és més que un reconeixement a lo que és el poder de l'associacionisme que tenim al nostre poble i a la majoria de pobles del costat. No? Des de l'Ajuntament tenim tota la voluntat, tenim totes les ganes, tenim els recursos per poder gaudir d'unes bones festes, però al final necessitem el recolzament d'aquestes associacions, no?, que són les que en el seu granet d'arena, pues, cada dia, pues, mos omplin un espai, no?, d'aquestes festes, inclús ara al pròleg, no?, la setmana passada la Unió de Jovens, que aquest any fa complir 10 anys, pues, van muntar un acte molt bonic a la Font de Sant Vicent, on van estar congregades més de 300 persones a sopar, després va haver música en directe, i, pues, bueno, la veritat és que això, nosaltres vam ficar tota la logística, nosaltres sí que ajudem molt, no?, en l'espai, en ficar les connexions elèctriques, en ficar les cadires, en ficar les taules, en ficar l'escenari, no?, en tot el que sigui d'allò, però, bueno, després al final l'organització és de l'associació, no? I en aquest aspecte, pues, en tot, no? A festes, pràcticament el 100% de les associacions participen totes en algun acte. El motoclub organitza els Autos Locos, la banda de música està tots els dies, la penya taurina té un paper molt destacat, no?, per les tardes i matins que se fan de bous, les Ames de Casa, l'associació contra el càncer, és que no vull nominar-los perquè m'he quedat així, és que la carrera de bicicletes és una cita molt important al nostre poble. Llavors no me vull enrotllar en totes, perquè si no me deixaré alguna idea. A mi no m'has nombrat, no, nombre que a totes, i des d'aquí l'agraïment és per a totes, perquè al final, gràcies a les associacions, a Traiguera va sortir la Fira Romana, la que enguany ja complirem de 9 edicions, i la veritat és que, pues, bueno, al final te dones compte, no?, que el recolzament i el verdader motor del poble, sempre que tinguin ganes de fer coses, l'Ajuntament estarem respaldant-los detrás perquè el poble no pare, no? Nosaltres, de fet, gastem un lema molt, que és un poble que no pare, no? Un poble que no pare és pel fet de que des de l'Ajuntament hi ha voluntat, però les associacions locals també.
1: I, bueno, parlant de la programació, bueno, se combina tradició, cultura, música, activitats infantils, actes taurins, com s'ha buscat aconseguir una programació per a totes les edats.
0: Bueno, pues tu la seva feina, no? Nosaltres realment també n'hi ha que dir que les festes les tenim molt marcades, són dies que al calendari la gent quasi se pot pensar sempre, no?, com seran, però bueno, sempre intentes innovar un poquet, no?, intentes ficar les coses, pues, el dia 13 que comencem a fer sempre ja un parc infantil i pues, bueno, pues, l'hem intentat cada any modificar-lo un poc, no? L'any passat vam ficar una pista de wipeout d'estes al camp de futbol molt llarga, pues, bueno, ara en guany pues, ficarem els jocs aquàtics dins de la piscina, pues, intentar que sí que pues, tinguin la millor oferta, no? Després tenim la presentació i la presentació nosaltres sí que som, és un acte que ens agrada molt, no? És un acte que pensem que a les nostres regines, a les quals des d'aquí pues, els donen les gràcies, no?, i l'enhorabona per representar el nostre poble, no? Pues, bueno, faran el seu esforç també en dormir poc, no?, que xalen molt, però al final pues, bueno, també pues, forma part de la festa i li donen aquest toc de color, i nosaltres a la presentació pues, intentem esforçar-nos, no?, al màxim i ficar tots els recursos ahir perquè, bueno, que no sigui una presentació normal, per dir-ho d'aquesta manera, intentar ficar-li un toc diferenciador, no? I en això estem, no? Al final tens que mirar totes les edats, tota la gent, les nits de ball i orquestes, pues tenim orquestes, tenim discomòbils, totes les nits quan s'acaben les orquestes fiquem discomòbils perquè els jovens també tinguin la seva part d'implicació dins de la festa. Una tarda tenim un tardeo, l'any passat vam innovar el dinar de quintes, al qual va haver moltíssima participació, i aquest any seguim en la mateixa participació de pràcticament 700 persones a un dinar que vam fer l'any passat, que no sabíem com sortiria, va sortir bé, i la veritat, pues, bueno, el que està bé, sempre diem que no se toque, el que no està tan bé, intenta millorar-ho, no? I en aquest cas, però el dinar de quintes ens va anar molt bé, igual com el sopar de sobaquillo, que també la gent va fer una alta participació, però, i al final hi ha una sèrie d'actes que és difícil per tota la gent, però són molts de dies, jo crec que se pot, no? I en això toquem quasi que pràcticament tots els palos, i conforme he dit antes, també hi ha una carrera de bicis perquè ens agrada la bici, que també és una activitat molt important, no? Partit de futbol, la ballada popular, estan les tradicions en les misses, que per supost el nostre patró Sant Roc i la patrona la Mare Déu de la Font, ai, la Mare Déu d'Agost, no? Ja m'he d'anar a navegar la Mare Déu d'Agost i Sant Roc, i la veritat és que, pues, bueno, al final, in agarrant tots els factors que mos envolten, pues, fas un programa de festes, que és el que tenim ahí.
1: I parlant ara de la vinculació religiosa, les festes majors de Traiguera pues, tenen una vinculació molt forta tant en la religiositat com en la cultura, perquè són los sants. Quina importància té mantindre aquestes tradicions per al municipi?
0: Bueno, al final tots tenim un passat, no? I tots venim d'un algo, no? I aquestes festes pues, en el seu dia quan se van començar en la seva primera edició pues, ja eren, no?, pels patrons que són del nostre poble, com he dit, la Mare Déu d'Agost i Sant Roc, no? Pensa que guardar les tradicions és saber d'on venim també, no? Al final no és cap esforç, o sigui que és un esforç, però és mantenir viu allò que ens ha portat fins aquí. I jo penso pues, que les tradicions es tenen que guardar, i és molt difícil els mons convulsos que vivim moltes vegades saber, no?, què és el que estem fent i saber com ho portem. Pues, jo penso que el que és nostre i el que ens identifica com a poble, no?, i el que ens identifica del per què passen les coses, però al final no costa tant, i crec que sempre que puguem tindre aquestes dates i podem mantindre allò que ens ha portat fins aquí, ja per la devoció, que hi ha molta gent que la té, no?, i pel culte i pel patrimoni, per el que representa pues, la nostra església, que és l'església de l'Assumpció, que és el dia 15 d'agost, no?, la Mare Déu d'Agost, la Mare Déu de l'Assumpció, i el nostre patró, en este cas Sant Roc, pues, la veritat és que jo crec que ja és necessari, no?, el tema de poder aguantar aquestes tradicions, perquè al final és el que ens identifica com a poble, no?
1: I bueno, s'ha parlat de que vindrà molta gent de fora. Com es prepara el municipi en matèria pues, de seguretat, neteja, serveis públics?
0: Bueno, per aquests dies sempre se reforça la plantilla, no?, la plantilla brigada municipal, bueno, als quals des d'aquí pues, aprofito també per no donar-los les gràcies, no? Perquè són dies difícils, són dies que ells toca matinar, perquè mentre nosaltres pues, fan festa, pues, perquè quan la gent se torna a despertar, per dir-ho així, no? Que tinguin los carrers limpios i que estigui el poble en condició, no? Per afrontar el nou dia, que segur que hi ha un altre repte, una altra història que se té que passar, no? Pues, conforme dic, no, aquí pues, sempre se reforça la brigada. Nosaltres durant l'any d'Ajuntament tenim dos persones a la brigada municipal, som un poble menut, sempre acollint a totes les subvencions que surten pel tema d'ampliar plantilla en quant a serveis de neteja o a serveis de Merge, brigada municipal. I a festes, pues, bueno, a festes pues, sempre tenim 7-8 efectius que són els que treballen cada dia, no, per mantenir el poble limpio i poder gaudir de totes les festes, no? I en quant a seguretat, les nits de ball contratem una empresa externa perquè totes les nits de festes pues, tinguem la seguretat que fa falta. Sempre s'indica també al servei de la Guàrdia Civil, no? El poble, els dies que estan en festes i pues, bueno, de tant en tant se fa una volteta, però, bueno, per intentar garantir la data. No podem dir que hem lamentat cap incident greu, espero que sigui igual, que la gent que les disfrute, que les xale molt, però sempre des del respecte i el civisme. Hi ha molta gent que no les pot gaudir conforme voldria i pues, necessitarà millor el seu descans per motius de salut, per mil motius, no? Al final, i pues, bueno, la gent que estem de festa i que podem gaudir-la, sí que tenim que tindre un respecte i una mica d'empatia per tota aquesta gent que a la millor pues, no ho està passant tan bé, no? I des d'ahir, pues, bueno, una crida també al civisme, no? Aprofitant.
1: I, bueno, més enllà ara de parlar de festes, quin moment viu actualment Traiguera, no? Una actualitat del poble, quins projectes teniu en marxa?
0: Bueno, pues, vist tot això, no? Que ara estem molt, molt immersos en el que és los dies estos de festa. Bueno, estem treballant en ara mateix l'obra més important que estem fent, diguéssim, ara és una subvenció que vam rebre de la conselleria al nostre santuari, no? de la Font de la Salut, una subvenció de 150.000 euros per intentar pues, fer una miqueta més atractiu, no? I restaurar pintures, arreglar zones que encara estaven un poquet a millorar, no? Sí. Allò és el nostre bullet, no? I al final però hem de mantindre'l de la millor manera possible, no? I això estem fent una actuació allí on s'estan arreglant zones del piso, s'estan arreglant pintures, s'estan arreglant parets, s'estan fent reformes a tot el que patrimoni tan important com este pues, mos permet, no? També tenim una altra subvenció que vam rebre per accessibilitat a espais públics i l'antiga casa del sindicat que li diem a Traiguera perquè ens entenem, o on estava l'Oficiam. Anem que ara tenim la unitat de conciliació familiar, té dos pisos més, i pel tema de l'accessibilitat pues, vam rebre una subvenció pues, en la qual hi ficarem l'ascensor, hi ficarem i acabarem les dues plantes que ens queden perquè sigui una casa totalment funcional, que la volem destinar en principi pues, a entitats locals, no? Que les nostres entitats pues, tinguin un lloc per poder-se reunir, un lloc d'estada al puesto este. Anem a fer una àrea de caravanes, ja vam demanar la subvenció l'any passat i me la van concedir-la i pues, bueno, ja, avui en dia està molt de moda, no? el turisme de caravana i pues, bueno, en aquest aspecte pues, anem a donar un lloc per poder fer una àrea de caravanes i que la gent pues, bueno, que passa per Traiguera pues, que se puguen quedar aquí, no? Tenim una altra subvenció que és pels espais climàtics, no? I anem a fer unes actuacions a la piscina municipal, anem a ficar més bateries. Com sabeu, nosaltres tenim una comunitat energètica local de la qual els veïns s'aprofiten de la llum que almacenem des de l'Ajuntament al nou espai multifuncional, a l'escola i a la Casa Cultura. Tenim plaques solars i les quals també van vincular més bateries per poder almacenar energia, perquè el nostre objectiu, encara que és pràcticament impossible, no? Però és que sigués la llum de la nit que ens costa el menys possible, no? Al final els pobles el gasto fort de la llum lo tenim per la nit en l'alumbrat públic i el camp de futbol, nosaltres per almenys en aquest cas. Llavors el que estem fent és invertir molt en bateries per poder acumular energia, perquè aquesta energia ens costa el menys possible, i després aquests recursos que es tingués pues, per poder invertir en altres recursos que ens fan falta al poble. I en això estem, i també hem rebut una subvenció pues, per poder ficar encara més si cap, i bueno, des d'aquí a la gent del poble que se vulgui apuntar a la comunitat energètica, pues, és una bona opció de, sense fer res, pagant una quota mínima, pues que tingues un ahorro a la teva factura de la llum, que la veritat és que, bueno, en els temps que
1: toquen,
0: va molt bé. I ja, al final, la darrera inversió forta que anem a fer és climatitzar l'espai multifuncional que vam fer, i, bueno, queda el tema de poder rodatar d'aire condicionat, calefacció, segons l'època de l'any que pugui gastar, que és una inversió molt gran. Penseu que és un local que té 1.300 metres quadrats i, pues, bueno, en això costa una mica més, però, bueno, el pla d'impulsa de la Diputació, la inversió que anem a fer és climatitzar este local per tindre el més funcional possible, no? Ja vam rebre la primera subvenció de 700.000 euros del Govern d'Espanya, que és el que ens va permetre tindre aquest espai, i, pues, bueno, ara ja toca mudar-lo, no? Ara ja el tenim fet, ja el tenim en totes en els serveis que toca, però ara toca mudar-lo, no? Per ficar-li, pues, totes les coses que li fan falta per fer-lo 100% funcional. No? I en això estem, seguirem treballant i a donar-li cosa al poble, no? A donar-li els serveis bàsics que li fan falta, els serveis que creiem que necessita un poble com el nostre. Seguiré treballant, aprofite per dir, pel centre de dia, que crec que és una mala decisió del govern de la Generalitat Valenciana de llevar-lo d'un puesto com Traiguera, que no és perquè sigui Traiguera, però tenint el centre de salut 24 hores, tenint la posició estratègica que tenim com a poble, en la bona comunicació que tenim, prop de Vinaròs, prop de la muntanya, un puesto, crec, que molt adient per no ser només nostre, un benefici nostre, no, sinó que sigui un benefici també de molta gent de la comarca. Seguirem reivindicant, perquè pense que ja no és per Traiguera, no, sinó perquè a la nostra zona, una zona que estem en despoblament, per lo que fa falta quan tenim la població tan major és tindre recursos perquè se puguem fer. I, bueno, en això estarem. Allí serà la pedra angular que ens toca des d'aquí a final de legislatura. Sabeu que 27 tenim eleccions, però, bueno, la nostra feina no para, no podem estar pensant només en les eleccions o pensant en les festes, encara que ara toca 10 dies, no, molt intensos, 11 en este cas, els nostres, de festes, però, bueno, seguirem treballant perquè el poble no perdi recursos, perquè el poble tingui tots els serveis en les millors condicions.
1: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, i, bueno, si vols convidar a la gent de fora que vingui a les festes majors de Traiguera.
0: Sí, bueno, nosaltres, pues, des d'aquí aprofite, pues, per dir el primer de tot el que he dit antes, no? Que la gent, pues, agarra les festes en el major respecte, no? I el major civisme, perquè les puguem gaudir tots, no? Perquè molta gent les pot a tope, però altres, pues, necessiten unes altres condicions, no? I en això, pues, sí que m'agradaria fer esta crida, no? Perquè tots puguem gaudir-les bé, no? I des d'aquí, pues, bueno, tota la gent que vulgui, a les nostres xarxes socials tenim el programa pujat, se pot mirar totes les activitats, tenim activitats culturals, tenim activitats deportives, tenim d'oci, de religioses, conforme has dit, en dos misses, 15, 16 estos dies, tenim exposicions, Centre Cultural Traiguera, cada any està fent la seva exposició, i, bueno, un seguit d'actes que podeu consultar a les nostres xarxes socials, i que sabeu que a Traiguera sereu benvinguts, i qui vulgui, pues, té les portes obertes per gaudir estos dies de bona música, de bons concerts i de totes les activitats que podreu veure en este programa. Així és que moltes gràcies als estudis de Cadena Ser per donar-me l'oportunitat de poder ensenyar Traiguera i ensenyar les festes, i, pues, bueno, aquí teniu la portada del nostre programa Traiguera, l'orgull de ser Traiguera.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguera.
3: Del 8 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
4: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts un dia més a la nostra secció de l'Hoy por Hoy d'entrevistes. Avui estic amb Mercedes García, regidora d'Educació i Turisme a Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
6: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
5: I bueno, jo volia parlar sobre l'estiu, el turisme, la programació que teniu i saber com està sent aquest estiu turístic a Vinaròs.
6: Però la veritat és que a nivell turisme estem molt contents perquè hem rebut moltíssima gent. Ara estem volcant les dades de tot el mes de juliol quan tinguem tot el tema de l'ocupació. Uh-huh. Ja vindré i vos diré, però de moment la percepció que tenim és molt bona, molta gent i la veritat que hi ha molta participació en les uh-huh. diferents activitats. Jo volia també parlar-te de lo que era la programació d'estiu.
5: Sí.
6: De moment bueno, ja estem a dia 10 d'agost i la veritat que, bueno, perdona, avui estem a 11 ja, 11 d'agost i la veritat que de moment el balanç que fem és molt positiu. Com sabeu, és el que és la programació d'estiu és molt variada, des de activitats mediambientals, d'esports, activitats culturals, hem tingut totes les activitats de la Viva Platja, activitats infantils i la veritat que molt contents. Avui, per exemple, que és dimarts, demà, que serà dimecres, tenim el cinema sota les estrelles, que tenim la pel·lícula de Mufasa. Demà, bueno, que ara parlarem també del tema de l'eclipse, demà tenim, vamos, un acontecimiento mundial.
5: Totalmente.
6: Que tenim la sort de que a Vinaròs se podrà visualitzar sempre i quan la meteorologia no ens ho impedisca. I comentar-te, pues, això, no? Ara també, esta setmana, tindrem el dia 14 el que és la Festa de la Joventut, que serà a la pèrgola del Paseo, i de moment, ja t'ho dic, a totes les activitats n'hi ha molta participació, ja t'ho dic, tant visites guiades, o sigui, estem molt contents perquè hi ha una resposta, ja t'ho dic, tant de la població local, que això a Vinaròs és una cosa molt curiosa perquè no passa a altres municipis, que la gent del poble participa de les activitats que s'organitzen i al mateix temps, pues, això és el que són turistes i visitants. En quant a nombre de visites a l'oficina de turisme, n'han tingut moltíssimes. De fet, ara quan parlarem de l'eclipsi parlarem de les ulleres que s'han reparat a l'oficina de turisme.
5: Que són poques.
6: Sí. I la veritat que també, el mateix, hem tingut molt de turista i molt de visitant, però molta gent del poble també implicada en el tema de l'eclipsi. I després també tindre en compte que es van recuperar en la nostra legislatura els concerts a l'Ermita, ja se n'han realitzat dos, ara en queda un el dia 15 a càrrec de Maria José Domènech, de NUMA, i la veritat que penso que també pues, serà un èxit. El dia 15 també tenim el que és la processó de l'Assumpció, que com sabeu també surten els nanos i gegants i el que és les reines en la seua cor d'honor, i després també comenta tot el que és la programació de Biblioplaja, que en guany se li va donar un avisant com més turística, perquè antes a la majoria d'activitats calien d'inscripció. Llavors, enguany vam decidir que només hi hauria inscripció en les activitats per a bebès. Perquè, clar, no és el mateix anar tu en el teu bebè, tota la logística que implica, que anem pel passeig, en la família, i pues, fan màgia, o fan un contacontes i tal, i mos quedem, per exemple, avui, per la tarda, hi haurà un taller d'escultures d'arena, que això, la veritat, que té molt d'èxit, perquè, clar, és en la pròpia playa, i els xiquets això els agrada. I el dia 13 també hi ha un contacontes, una narració oral a càrrec d'Evan Dújar, que també, i el dia 14 hi ha espectacle de màgia, que com coincidix en la festa de la joventut se trasllada a lo que és la, la pèrgola menuda.
5: Uh-huh.
6: Vull dir, te convido a Vinaròs, les activitats...
5: Sí, sí, sí, no paren.
6: No paren. I ara, si vols, parlem del, del tema de l'eclipsi.
5: Sí, perfecte.
6: Bé, bueno, com sabeu, el, lo que és la Generalitat Valenciana ha decretat, que això sí que és molt important, el nivell 3, uh-huh, vale? D'emergències en quant a incendis i tal. I està prohibit, val, transitar per senders rurals. Nosaltres de turisme vam decidir dos punts. Un era el port, és, vamos, el port de Llevant, que és el final del port. La gent podrà accedir fins a lo que és el xiringuito en els seus vehicles, fins a que se, o sigui, una vegada se arribi al límit de l'aforament en quant a vehicles, ja no es podrà transitar en vehicles. I al final, o sigui, una vegada passa el que és el travessal, que diem aquí Vinaròs, al final de tot, allí sí que es podrà visualitzar, ja t'hi dic, sempre i quan la metodologia ens acompanyi, l'eclipsi. L'ermita, sí que es pot accedir a lo que és l'ermita, uh-huh, val? En el seu vehicle, sense cap problema, però el que no es pot fer és transitar per les sendes rurals. Com vos dic, hi haurà un dispositiu, tant de policia local com de guàrdia civil, vull dir que si algú diu, pues jo vaig igual, que tinguin en compte pues que hi ha una sèrie de restriccions, com veu ara, per desgràcia, hem tingut l'incendi de Tiri, Càlig, i claro, sí, la gent tenim que estar molt sensibilitzats en lo que és el monte, evitar aquestes aglomeracions i tindre en compte això que a l'ermita es pot accedir sense cap problema, però no es pot transitar per les sendes rurals. I després recordar, pues, això, no? Disfrutem amb responsabilitat, tindre en compte l'observar-ho en seguretat, no mirar mai directament al sol, fer-ho sempre amb les ulleres homologades en la ISO 12312-2, que són les mateixes que es van repartir en turisme, que d'aquí també traslladar el meu agraïment a la resposta, perquè a vegades dius, no ho sé, si la gent vindrà, respondrà, no, i el feedback que he tingut, la gent molt agraïda, saps? I la veritat que tinc tant turistes, visitants, com població local, de veritat que moltes gràcies pel civisme i per la resposta que heu tingut. I després també això, important, s'espera molta aglomeració de gent, per tant, arribem en temps, sí. Portem-nos aigua, perquè si fes molta calor que no poguéssim tindre qualsevol problema de deshidratació. Protegir-nos, o com he dit antes, del sol, però tant són les ulleres com crema, com gorra. Si ho consideren oportú, portar una cadireta plegable, perquè si estàs molt de rato de peu, que no tingues cap problema. I després també, en el cas de que algú porta algun telescopi, que posar-lo de manera que, claro, de dir, pongo aquí mi telescopi, aquí estoy yo. Pues una mica tindré, pues una mica de mirament i de respecte cap a la resta de persones. Important també, en la mesura de lo possible, accedir a peu per evitar aquestes aglomeracions, o inclús bicicleta, i si tenim que anar en cotxe, pues intentar que sigui de manera compartida. Tindre en compte, pues això, que ja no només a Vinaròs, on vagin a veure l'eclipsi, sí, no podem aparcar on altres vulguem, val? Tindre en compte, pues, això, que si hi ha desplaçaments, fer-ho en previsió, evitar les aglomeracions i una mica, pues, això, sentir comú i sentir de la responsabilitat. Esperem que poguéssim veure-ho, esperem que poguéssim gaudir algo únic, i la veritat que nosaltres, ja t'he dit, des de l'Ajuntament, pues, bé, s'ha activat el dispositiu especial, com sabeu, això ve marcat des de Generalitat i automàticament el que són els cossos de seguretat, aquí s'aplica a les diferents regidories, que és la de Governació, Turisme i el que és obres i serveis, per tot el dispositiu que s'ha preparat. I res, jo convido a tot l'home, pues, això, a gaudir en responsabilitats d'eclipse, així com de totes les activitats i de la programació, tant el que és des de les turístiques, pròpiament dit, com les de la Biblioplaja, per a aquest turisme i per a aquests residents, vale? Pues, en mi de, pues, més de públic infantil, d'acord? Perquè penso que al final el denominador comú sempre és, pues, l'apropar la lectura a la gent, no? De dir, se fa la Biblioplaja, pues, ja que estem aquí, mostrarem el carnet, pues, traiem un llibre a la biblioteca i que veguen una mica la importància de la biblioteca. Com sabeu, la biblioteca la tenim, mira, molt proper d'aquí, sí, de la SER, tenim aquí al Hort dels Escrivans, però ara a l'estiu es podem traslladar a la Biblioplaja i poder gaudir dels mateixos serveis, però en versió més reduïda.
5: Jo te volia preguntar també de la programació d'estiu, i és que combineu postcultura, esports, sí, gastronomia, patrimoni. És precisament aquesta diversificació la clau per a no dependre únicament del sol i la platja en quant a turisme?
6: Sí, i de fet saps què passa? Que la gent que ve aquí, fonamentalment el que tu dius és un turisme familiar que demanda sol i playa. Sí. Perquè moltes vegades també perdem el que dius, no, nosaltres el que venem és això. Ara bé, no pots vendre només sol i playa. Sí. Vull dir-te, tens que donar-li a aquest visitant, a aquest turista, i ja t'he dit que a Vinaròs és una particularitat molt nostra, sí, que la gent de Vinaròs mos agrada anar a les visites guiades, sí, mos agrada anar a les activitats esportives, participem de tot, és curtmetratge, la Gala de les Reines, Festa de la Juventud, però el que dius tu, és molt important que la gent que ve, sobretot la gent que ve, nosaltres tenim un turisme prou fidel, no? Tenim un turisme de segona residència i gent, pues això, que repeteix i directament van a l'oficina de turisme de dir, muy bien, tengo la playa, però què més feu? Val? I la gent, ja vos dic, és un públic molt heterogeni però que participa de tot. I el tema de la programació de la Biblioplaya destinada a aquest públic infantil, perquè ja t'he dit que és tot el mes de juliol i tot el mes d'agost, com a mínim se fan a la setmana tres activitats, sí, i totes elles diverses, i ja t'he dit, tenim una resposta fantàstica. I moltes vegades hi ha gent que no pregunta, per dir-ho d'alguna manera, de dir, jo ja m'ho trobaré, saps? Ja. I clar, saben que pel centre del poble tots els dies n'hi ha coses. Mm. Ja t'he dit, i com dius tu, a nivell esportiu, a nivell cultural, a nivell mediambiental, un punt més turístic on pugui ser les visites guiades. I la gent, ja t'he dit, nosaltres estem molt, molt contents, i ja t'he dit que, precisament, el tema del cinema, que és els dimecres, tots no, perquè si coincideix, per exemple, no, la setmana passada, que era els curs, pues claro, entonces, evidentment, no se fa cine. Però, ja t'he dit, tens un feedback bastant, bastant positiu, perquè la gent s'interessa i ho agraeixen. Mm. Antes de dir, tindre també els tiquets entretinguts,
5: claro,
6: és important. És, sí, important, sí, que nosaltres, des de les nostres regidories, oferiguéssim, no?, diferents activitats perquè la gent, pues això, s'impliqui, i moltes vegades, bon, que hi ha una programació i arrel d'això, pues, ui, per exemple, els concerts a l'Ermita, no?, se'n fan tres, pues anat al primer i segur que el que ha anat al primer, saps?, anirà als altres dos.
5: Ja,
6: saps?
5: Sí, sí, sí.
6: I la veritat que nosaltres, de moment, molt contents. La meteorologia, sí que és veritat que fa molta calor.
5: Sí.
6: Està sent horrible la calor,
5: sí,
6: però sí que és veritat que, clar, la gent vol això, vol sol, vol calor, vol bona hora, i, clar, això en quant a les activitats, pues fa que funcionen.
5: Totalment,
6: que,
5: sí.
6: O sigui, suposo que podem queixar de fred, però ara està sent un estiu bastant
5: calorós.
6: Sí,
5: sí, sí, sí. Horrible.
6: I quan a calor, sobretot perquè estan treballant, sí, però que està de vacances, pues això, vol sol, vol bona hora, i que nosaltres, des de les diferents ajuderies, te donéssim una bona, sí, programació per poder, pues això, mantindre la, lo que és la, l'activitat turística.
5: I quin diries que ha sigut l'activitat que ha estat la més demandada?
6: Pues mira, tinc que dir-te que, per exemple, lo de la Gala de les Reines, sí que és veritat que és algo que la gent, quan haces lo de carnaval, saps? Després també lo dels curtmetratges, tots els anys s'esgoten les entrades. Després també, lo que dic, les activitats de la Biblioplaya també tenen molt d'èxit, perquè ja t'he dit, claro, tu, que el teu xiquet faiga activitats culturals, però que al mateix temps siguin divertides i pedagògiques, tu com a pare això ho agraeixes un munt, i ja t'he dit, tenen molta seguida la gent, en plan, què feu? Pues jo ho tinc apuntat, la setmana que ve feu el contacontes, o per exemple, el que t'he dit, el dissabte feu la màgia, saps? I després també te diria, per exemple, ara el dissabte passat se van fer jocs infantils, sí, gegants de fusta al paseo, va estar a tope. És que te diria que pràcticament tot, perquè la gent, inclús les activitats d'esport, perquè se fa, ja t'he dit, s'han fet les dos masterclass de zumba, s'ha fet bai cubà, s'ha fet l'aeròbic, o s'està fent, no?, la ioga, la gent, ja t'he dit, té, saps?, en plan, los dies, la m'invento, pues, dilluns i dimecres, la gent ja ho té com una rutina, sí, i l'han allí, fan la seua colleta d'amics o d'amigues, saps?, i la veritat que és que te diria que pràcticament totes les activitats, sí, la veritat que no, de moment no podem tindre queixa de res.
5: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si vols convidar també a la gent de fora, sí, i a tot el món que vinga, bueno, a l'Eclipsi i, sí, i a la programació d'estiu de Vinaròs.
6: Exacte, com has dit tu, bueno, pues emplaço a que vingueu a gaudir de Vinaròs, de totes les activitats. Ara estem una mica, no, en la meitat de la programació, estem ja a dia 11 d'agost, i de moment, ja t'he dit, totes les activitats estem tenint una resposta molt positiva. Esperem que estos 20 dies que queden de programació, perquè quan acabem a principi de setembre tindrem un festival de circ, o sigui que aquí és uno para, després ja vindrà programació de Carta Pobla i després ja programació de tardor. O sigui que Vinaròs sempre és un destí molt actiu en quant a, ja t'he dit, activitats obertes, ja t'he dit, a tot el món, població local, turistes, com visitants. I res, vos convidem i vos esperem aquí a Vinaròs.
5: Moltíssimes gràcies. gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes, i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
3: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors llocs per a contemplar-lo.

0: només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des del Canà. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any, el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanà serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
1: San Mateo, cae el sol.
2: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Vice en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
3: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
4: Diumenge 23 d'agost. A l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
2: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Vice, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc.
5: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 11 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio comencem en l'incendi forestal declarat divendres a Tírig, que ja ha quedat estabilitzat després de cremar unes 810 hectàrees, 617 de superfície forestal, principalment als termes municipals de Tírig i Catí. El foc, que va arribar a obligar a evacuar preventivament a unes 700 persones de Catí, ha evolucionat favorablement i els veïns ja han pogut tornar a les seues cases sense restriccions. En l'extinció han treballat uns 250 efectius i fins a 10 mitjans aeris en una zona complicada per l'orografia i les fortes ratxes de vent. Ara, els esforços se centren en la vigilància del perímetre i en evitar possibles revifades. La UME ja ha iniciat la retirada després de l'estabilització de l'incendi. I avui parlarem de l'eclipsi, i és que en diversos municipis de la comarca s'han preparat diversos dispositius de seguretat, diverses recomanacions sobre com veure, com previndre certes situacions de l'eclipsi. Per això ens anem fins a Vinaròs, on la regidora de Turisme, Mercedes García, ens parla de les recomanacions de l'eclipsi total de sol de demà.
1: Disfrutem en responsabilitat, tindre compte el observar-ho en seguretat, no mira mai directament

0: però tant són les ulleres com crema com gorra. Si ho consideren oportú, porta una cadireta plegable perquè estàs molt de rato de peu, que no tingues cap problema.
1: També hem parlat amb Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, un dels punts oficials d'observació de l'eclipsi, i aquestes seran les seues paraules.
2: Després, reiterar que la gent que vagi de forma ordenada, hi ha temps de tot durant la tarda per a poder arribar a aquest punt o veure'l des d'un altre. També hi ha altres punts on se veurà i que no fa falta anar a aquest punt, però que vull dir que de forma ordenada, que evite el vehícul perquè pot passar-li que anant a algun lloc vulgui veure'l i hi ha grans atascos, evitar els atascos. I després també està prohibit accedir als parcs naturals. És una de les qüestions, que hi ha gent que volia veure els parcs naturals, però hi ha alguna prohibició en forma de decret de la Generalitat que està totalment prohibit accedir al parc natural d'Irta i tots els altres parcs naturals d'aquells llocs on ens estiguen escoltant. La popularitat nacional també està prohibit accedir a la tinença. Vull dir que hi ha tots aquells parcs que hi ha en la comunitat autònoma.
1: I ens anem fins a Sant Mateu, on la seva alcaldessa, Anna Besalduc, també ens parla de les recomanacions al municipi per a veure l'eclipsi total de sol.
3: Se podrà veure de diverses parts del terme municipal, inclús de camins que estan a nivell del municipi. Hi haurà molts de llocs, el que sí que en la zona de la Mare de Déu allí hem ficat un dispositiu de control i hem tallat algun camí que doni a zones forestals en moltíssima vegetació i arbolat, i estarà vigilat demà durant tot el dia per el personal de l'Ajuntament i també en drons. Tenim una empresa local que fa vigilància en drons i estarem vigilant que no se produïsca cap incident.
1: I ens anem fins a Benicarló, on el regidor de policia, Fabián Flos, ens parla del dispositiu especial de seguretat en motiu d'aquest eclipsi del 12 d'agost.
4: Des de l'Ajuntament de Benicarló hem preparat un dispositiu especial perquè l'eclipsi del pròxim dia 12 d'agost es pugui disfrutar amb totes les garanties de seguretat. Esperem una gran afluència de persones i per això demanem la màxima col·laboració de la ciutadania, que se respecte les indicacions de la policia local, que utilitzi els espais recomanats per a l'observació, que evite desplaçar-se en vehicle privat si és possible i que no accedisca a zones restringides o que comporten algun risc. També és fonamental recordar que l'eclipsi només s'ha d'observar amb ulleres homologades per a l'observació solar. En responsabilitat i civisme, estem convençuts que podem disfrutar d'aquest fenomen excepcional en total normalitat.
1: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
5: Som la Coca-Cola i els mentos.
1: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
5: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
6: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs Vibra, un dels esdeveniments